0: aquests temes i els posem sobre la taula, no? I per això sorgeix d'una voluntat de donar a conèixer als nostres estudiants, però també al públic en general, com la universitat és un espai on es fa recerca sobre memòria i du aquest debat cap a la societat. Nosaltres hi treballem des de la literatura, no des de la història, i ens interessa veure com, des d'aquests relats, no, que són relats sovint testimonials, autobiogràfics, que sorgeixen des d'experiències personals, podem veure també com es van creant trames de solidaritat i d'afecte entre aquestes dones, no, i entre els seus companys també, no, que ens permeten estirar el fil de la solidaritat fins a la contemporaneïtat. Pensam que recuperar-les també és d'alguna manera contribuir a mantenir viu, no la por, no, mantenir viva no la por, sinó també la solidaritat i l'afecte.
1: Els relats que han esquitxat les jornades són tan diversos com la procedència de les persones que hi han participat. Un d'ells, fins i tot, va traspassar les fronteres del règim. Es tracta de tot allò que envolta el GRIS, Patronato de Protección a la Mujer, una organització creada durant la Segona República que va adquirir unes dimensions terrorífiques durant el règim de Francisco Franco i va resistir fins al 1985. Ho explica el professor d'Història Moderna i Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona, Martí Marín.
2: La idea que tenen és crear un espai assistencial per a dones amb tot tipus de problemes socials. És una iniciativa de les que diríem avui d'assistència social. El que passa és que ni es desenvolupa molt, ni arriba a gaire bon port, perquè amb la guerra queda bastant interrompuda la seva activitat o queda molt disminuïda. A partir de la victòria franquista canvia absolutament el plantejament i ja no és una cosa funcionarial ni de l'Estat, sinó que l'Estat ho tutela però ho administra en ordres religioses. I passa a ser un espai per a la recuperació de mujeres caïdes. A mujeres caïdes pot voler dir qualsevol cosa, d'acord? Des d'una dona que ha caigut en la situació de prostitució fins a qualsevol joveneta internada perquè la família troba que no es comporta com hauria de comportar-se, que és lesbiana, que és una altra de les possibilitats, i a partir d'aquí el que fan són aquests tractaments bàrbars dels que deus tenir notícia.
1: Dels efectes familiars d'una dona que va estar internada al Patronato en tracta la pel·lícula Els Buits, dirigida per Sofia Esteve i Saluengo i Marina Freixa, que va ser candidat al Goya a millor curtmetratge documental el 2025.
3: La primera imatge que jo tinc d'allà, per d'una entrada horripilant d'aquell edifici, era que em van portar una mena de pati que hi havia quatre o cinc noies, que devia ser després de dinar, una miqueta, allò a l'aire lliure, un pati tancat, amb parets altes, molt petit, i veig una noia preciosa, que era més gran, una mica més gran que jo, gronxant-se amb una força immensa i allò, i cantant molt fort la cançó aquesta del Bésame Mucho.
1: La veu que hem escoltat és de Mariona Roca, mare de Marina Freixa, qui en edat adulta va descobrir què li havia passat durant l'adolescència a la seva progenitora.
0: Aquest documental sorgeix del coneixement per part de la mateixa Marina del fet que la seva mare, Mariona, amb 17 anys va ser internada al Patronato de Protección de la Mujer, no? Un poc el títol d'aquest documental prové de la necessitat d'una filla de la Marina de reconstruir què li va ocórrer a la seva mare durant aquests anys, no? Quines eren les motivacions que varen provocar aquell empresonament i com la seva mare, no, ha sobreviscut respecte d'aquesta mateixa experiència.
1: No ha estat fins a la present dècada que les històries de les joves recloses, els internats del Patronato, han esdevingut ben públiques i s'han connectat entre elles per donar a conèixer aquesta dura realitat.

0: Les històries de les dones que van estar preses durant la primera meitat dels 70 han centrat bona part del seminari de la Universitat Balear, la UIP. Un dels testimonis de la brutalitat del tracte rebut entre reixes és el de Roser Rius, autora del volum Memòria desdibuixada, presó de Llesseries, 1974-1975. El llibre de Rius recull les cartes, reflexions i dibuixos que la van acompanyar durant l'estada al centre penitenciari madrileny.
1: El que té més pes en aquest llibre són els dibuixos i les cartes. I llavors jo, a més, doncs, de tant en tant, amb un llibret, amb una llibreta o amb una altra, escrivia coses d'aquell dia que havien passat, o que jo pensava, com em sentia. I llavors això també ho he recuperat, sí. Però no volia ser un, no volia ser un diari, perquè només escrivint cartes ens passàvem tantes hores que difícilment, vull dir, les cartes eren molt importants. Eren el que em connectaven no solament amb el meu company, que estava a Carabanchel, sinó amb la meva família, perquè els amics no et deixaven. Però a través de, també de la família t'arribaven coses dels amics, t'enviaven llibres, t'enviaven coses als amics, es feien notar, no? Volia dir, estem aquí, estem amb tu, encara que no ni poguessin venir a visitar-te ni poguessin escriure.
0: D'entre les il·lustracions de Memòria desdibuixada, la seva autora en destaca la portada. Va crear-la la matinada del 26 al 27 de setembre de 1975, hores abans que es perpetressin els últims 5 afusellaments del franquisme. Dues de les víctimes eren José Humberto Baena Alonso i José Luis Sánchez Bravo Solla. Les seves parelles, Maruxa i Sílvia, estaven a Llesseries. Només la Sílvia Carretero, casada amb Sánchez Bravo, se'n va poder acomiadar. Aquella va ser una nit molt llarga a Llesseries.
1: A la presó hi havia dues companyes, que eren companyes de dos dels que van matar el dia següent, el Sánchez Bravo i el Humberto Baena, i una d'elles, com que estava casada legalment, podia anar a despedir-se, o a exigir-ho, perquè no és pas que li diguessin ap, anem cap allà. Va exigir-ho, la van portar, doncs, això com eren aquestes conduccions que eren bastant bèsties, no? Amb policia, cotxes, amb jeeps al davant i al darrere, policies davant teu apuntant amb una metralleta per anar fins a Carabanchel a dir-li la mà, no senzillament, ni vis-a-vis, ni abraçada, ni res. Tota una sèrie de coses que realment eren molt difícils de pair, no? I com que tampoc ja havien fet una vaga de fam, però en aquell moment tampoc podies cridar, doncs estàvem totes juntes, ningú dormia i estàvem tancades a dalt, als dormitoris, evidentment, i a mi em va sortir aquest dibuix, no? Era una miqueta una expressió això d'impotència. Jo sabia que el camí de Llesseries a Carabanchel no era aquell, era un camí al contrari d'ideal.
0: Allà hi convivien les preses comunes amb les polítiques, que si bé es donaven molt de suport, a vegades deixaven ben clares les seves diferències ideològiques.
1: Aquestes diferències, en moments d'agressió, normalment hi havia una resposta comú. Sí, si hi havia, doncs, que trobàvem que hi havia, no sé, alguna cosa que estava malament, doncs una dona que va arribar agredida i no volia fer constar les agressions, doncs això, ja anàvem totes a la una. Ara, en algun altre moment, com ja al final, quan ja s'estaven començant a parlar dels judicis i penes de mort contra membres d'ETA i FRAP, en canvi, a la vaga de fam no vam haver-hi d'acord. O sigui, llavors la vam fer un grup només de 13 i un gran grup, molt nombrós, de companyes del FRAP. En aquell moment el partit els va dir que no ho fessin i no s'hi van posar.
0: Roser Rius va guardar la documentació elaborada a Llesseries durant molt de temps. Ara bé, fa 10 anys va començar a considerar que la seva experiència deixava de ser personal. Les querelles contra la policia eren cada vegada més nombroses i la memòria d'experiències com la seva a la presó part de la consciència col·lectiva. Aquest va ser l'inici de Memòria desdibuixada.
1: a partir de fa uns 10, 12, 13 anys, les qüestions de memòria s'han posat sobre la taula i hi ha hagut molta gent que ens hem posat a treballar-ho, no? I jo em vaig querellar l'any 19, molta gent, bueno, em sembla que hi ha 130 querelles, últimament hi ha hagut unes 7 o 8 més a Madrid i a València i a altres llocs. O sigui, hi ha un continu no oblidar, no? I lluitar doncs, per la veritat i la justícia i la reparació, no? Llavors aquí va ser quan jo vaig pensar, fa 3 anys o 4, no ho sé, que aquest material podia servir per a alguna cosa. I vaig parlar-ho amb companys de la comuna i companyes, i sí, Roser, treballa-ho. I bueno, doncs em vaig posar a treballar-ho.
0: El llibre es va publicar al setembre de 2025 i a les habituals presentacions cal sumar-hi una presència constant a instituts i universitats.
1: És molt important que els professors hagin treballat el tema abans. Sigui perquè ja havien arribat al franquisme, que en alguns casos s'acaba el batxiller i no hi han arribat, o també hi ha anat amb estudiants d'ESO, de segon i de quart d'ESO hi ha anat. I, o sigui, perquè els hi hagin parlat abans, que hagin parlat una mica i que ells hagin preparat preguntes. Llavors, és molt més interessant que si vaig jo allà a fer el paripé, per dir-ho d'una manera. I llavors, en aquests casos, jo crec que tant si, o sigui, hem preparat preguntes i jo les responc i després n'hi ha més, ha estat bastant interessant. O sigui, jo diria que el 90% ha estat molt interessant. I la universitat et diria que gairebé el mateix.
2: El Salto también se escucha.
3: El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas.
4: Actualidad sonora con licencia libre.
5: Sin barreras ni muros de pago.
2: Es El Salto Radio.
4: El Salto Radio.
5: El Salto Radio.
2: Puedes escuchar todas nuestras piezas en elsaltodiario.com.

0: El taló de fons de les jornades, malgrat la por, la solidaritat i la memòria, és, com hem explicat a l'inici d'aquest reportatge, la derogació de la llei 2/2018 de memòria democràtica de les Illes Balears. Aquesta abolició va tenir lloc al Parlament Autonòmic el passat 13 de març. Ho van fer possible els vots de PP i Vox. Laura Camargo és professora al Departament de Filologia Espanyola de la UIP i ha organitzat el seminari al costat de Mercè Picornell, David Ginard i Àngela Martínez. Per a tots ells, la supressió de la norma és un error, un retrocés en termes de drets humans i una prova de la supeditació dels populars a l'extrema dreta.
1: Significa clarament també la constatació de l'aliança indestructible entre Partit Popular i Vox i com, en aquest cas, clarament és l'extrema dreta que ha marcat el pas al Partit Popular i que ha acabat acotant el cap malgrat una signatura que havia fet fa un any amb un altre partit de l'espectre parlamentari més, per Mallorca, de que no derogarien aquesta llei bàsica, aquesta llei que, com dic, és una llei de llibertat, és una llei de democràcia i és una llei de drets humans.
0: Laura Camargo va ser diputada per Podem i va participar en l'elaboració de la llei. En recorda especialment les dificultats.
1: Els records que tinc, sobretot, giren molt al voltant de la pressió permanent de la dreta. En aquell moment no hi havia Vox, era la legislatura 2015-2019, no hi havia Vox, però sí hi havia Ciutadans. Llavors, entre PP i Ciutadans, és cert que varen fer com una mena de lobby, de pressió, per tal de canviar moltes coses que eren absolutament innegociables des del nostre punt de vista.
0: Va fer falta molta flexibilitat per aprovar la norma i Camargo considera que fins i tot es van acceptar massa coses.
1: Durant tot aquest temps és cert que vàrem cedir coses i fins i tot el nom de la llei és diferent. Nosaltres volíem, i així també ho volia les associacions memorialistes, no? Volíem que el nom de la llei fos Llei de Memòria Històrica, però una de les exigències més fortes va ser precisament que també s'investiguessin els crims comesos per part dels republicans que varen resistir, lo poc que varen poder resistir, al cop d'estat feixista.
0: La llei balear incloïa també investigar els crims que van cometre els republicans a l'arxipèlag, que van ser molt pocs. De fet, Mallorca va caure en mans franquistes l'endemà mateix del cop d'estat.
1: El principal debat aquí, i en això jo me'n recordo que vam ser molt fermes, però no vam guanyar, és que a les Illes no hi va haver pràcticament guerra civil perquè el cop d'estat es va fer tot d'una victoriós. No? I això el que clarament feia evident és que la memòria que s'havia de recuperar era la de totes les víctimes que varen patir la persecució, la mort, la presó, que varen ser executades, com per exemple un símbol, un emblema, que és n'Aurora Picornell i les Roges del Molinar, que varen ser executades pel mer fet de ser dones que estaven sindicades i dones que també s'encarregaven d'organitzar actes del 8 de març, actes de defensa dels drets de les dones, en un moment bastant diferent, no?, el que tenim ara. I varen ser executades per això, torturades també i finalment executades. I que pensàvem que aquests perfils eren en els que ens havíem de centrar, atès que els altres eren gairebé inexistents.
0: Per tot això, estudiosos, polítics i familiars de represaliats, entre d'altres, confien que el recurs d'inconstitucionalitat que el govern central presentarà contra la derogació prosperi. Consideren que és imprescindible que aquesta norma continuï en vigor.

0: Les músiques utilitzades en aquest reportatge es troben sota la llicència Creative Commons i per ordre d'aparició són les següents. Memory Lane, de MetMC. Memories of Summer, de Yusuke Susumi. I Memory Dream, de Christian Peterman. Jo sóc na Mireia Balasc i acabes d'escoltar un reportatge realitzat per El Salto Radio.
1: Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más.
2: Todo esto lo hacemos gracias a vosotros.
1: Suscríbete y apoya El Salto Radio.
2: Apoya el periodismo sonoro.
1: Elsaltodiario.com